0: En Onda Polígono te refrescamos todas las mañanas con La Mar de Música.
1: La nit tinc un neguit rondant, la nit tinc un neguit al pit, que marxes forçades bé a mi, crec que sempre em fa por l'amor. És cert que he burlat el destí, jugant amb les cartes tants cops, creient-me un ésser diví, l'ésser diví m'ha dut mal.

0: Hòstia, gent, què fem?
1: No, no, això pugem al tempo una miqueta.
2: És que jo no ho veig, aquesta.
3: Que sí.
2: La gent no li
3: que això, que no, que sí, ja ho veuràs. Rotllo, algú tipus drum and bass, drum and bass, o algú així. Que sí, que sí, escolta. Mira, aviam, serà drum and bass?
1: A veure, posa la pica amb tecno i te calles.